0: Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
2: Mao aprova la instal·lació d'una desalinitzadora modular a Cala Figuera per abastir d'aigua a la ciutat davant la situació dels aqüífers i la prealerta per sequera que es pateix. L'Ajuntament ha aprovat el nou pla de gestió sostenible de l'aigua que abandona la recerca de nous pous per donar descans als actuals gràcies a la nova desalinitzadora que el govern balear vol construir a la part de llevant de Menorca. Per on ser aquesta una construcció a llarg termini, Mao ha optat per una solució d'emergència. Helena Costa és la primera tinent de Batlà i responsable de ciutat.
3: Ja s'està plantejant poder ubicar una desaladora modular a Cala Figuera per poder abastir d'aigua la població de Mó mentre es deixen reposar, en certa manera, i recuperar aquests pous i mentre també el govern balear pues, està executant i contratant lo que és la desaladora de la part de llevant de Menorca.
2: Per altra banda, l'Ajuntament de Mó ha aprovat inicialment l'actualització del Pla Municipal d'Emergència per Sequera, un instrument per la gestió de situacions d'escassetat que té com a objectiu reduir la demanda per assegurar l'aigua de la població mitjançant accions que s'endureixen segons l'escenari. En prealerta es faran campanyes de foment de l'estalvi i organització interna. En situació d'alerta arribaran les primeres limitacions en l'ús d'aigua per garantir l'abastament a curt termini. Es restringeixen els usos no essencials com el rec de jardins o l'ompliment de piscines i s'intensifica el control sobre els grans usuaris. En cas d'emergència hi haurà limitacions severes i, en cas de situació extrema, talls temporitzats i racionaments del subministrament. Ara cal que els recursos hídrics avali els nous plans perquè la seva aprovació sigui definitiva. El govern balear ha iniciat a Menorca el procés de recollida d'aportacions del sector empresarial per definir les actuacions que marcaran la millora i modernització de les àrees industrials de l'illa durant els propers anys. El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, es reunia aquest dimecres amb representants d'ajuntaments, consells insulars, associacions empresarials i d'empreses ubicades als polígons industrials de Menorca per recollir aquestes demandes. La trobada celebrada al Centre Vic s'emmarca en el desplegament de la llei 5/2025, una normativa que té com a objectiu reforçar la competitivitat dels espais empresarials, impulsar la transformació i fomentar una major coordinació entre les administracions públiques i el sector privat. Durant la reunió, els representants empresarials i municipals traslladaven les principals necessitats dels polígons de Menorca, amb especial atenció a qüestions com la millora de les infraestructures, la mobilitat, els accessos, la disponibilitat de sòl industrial, la simplificació dels tràmits administratius i l'ampliació dels serveis disponibles per empreses. Sentim Sáenz de San Pedro.
4: La principal reivindicación, lo que siempre dice el empresario es necesito trabajar, necesito ocuparme en lo que sé hacer, que es poner en marcha mi empresa y producir. La administración, los ayuntamientos tienen que estar para ayudar a la mejora de las infraestructuras. Los empresarios, las asociaciones no tienen que mantener las infraestructuras. Por eso la interlocución, la unión entre los dos, el llegar a acuerdos en cuáles son las prioridades es lo más importante. Así se lo hemos trasladado, así también ellos nos lo han trasladado.
2: Les aportacions en recollida serviran per completar el document de treball que prepara la conselleria i establir les prioritats del futur pla de competitivitat de les àrees de promoció industrial amb una previsió d'actuacions pels propers 4 anys. I seguim parlant d'actuacions del govern en matèria d'empresa. El govern de les Illes Balears ha culminat l'ampliació del laboratori de fabricació digital, el Fab Lab, situat al centre de Vic de Menorca. Una millora tecnològica històrica que permet duplicar l'espai d'aquestes instal·lacions gràcies a una inversió de més de 350.000 euros. Aquest nou equipament d'última generació inclou sistemes d'impressió en 3D industrial, escaneig de precisió i gradat làser. Tot plegat estarà al servei d'empreses, emprenedors i centres educatius de l'illa per crear prototips i projectes tecnològics punters sense haver de sortir de Menorca, ho explica l'empresari en disseny i prototips en 3D, Daniel Cintes.
5: Jo crec que se donarà un punt a Menorca de poder venir en aquest puesto per poder pues, utilitzar tota aquesta nova tecnologia que les empreses d'aquí pot ser molt interessant, no? Com són les empreses d'alimentació, nàutica visualitzar.

0: por hoy y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy Menorca, Luis Soler.
1: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Avui per Avui Menorca. Avui és 9 de juliol de 2026. Tenim memòria i per això recordem, sobretot a Ciutadella, però bueno, a Menorca recordem l'any de sa desgràcia. Com recordem l'any de sa neu? Anys en els que han passat coses que han estat importants, rellevants, dramàtiques o singulars. Tenim sempre la idea de que és bo el que passin coses per recordar si és en positiu. I és cert, tenim tendència a recordar-nos més, potser, de les que van ser més difícils o dures. En un món canviant com el que vivim, tenim el nostre punt posat en poder veure quines coses canvien i no aturem. No aturem perquè hi ha moltes coses que estan variant. I ens demanem amb un gran interrogant a veure com serà el dia de demà, quan de vegades no en som prou conscients de com és el dia que vivim avui. De vegades, penso, no puc evitar, tinc la imatge aquesta d'imaginar com seran, per exemple, festes com les que fèiem referència ahir de los Sanfermines, el dia de demà. M'imagina a corredors mirant el telèfon mòbil mentre es van per davant de les astes dels bous. No ho sé, vull pensar que no els hi deixaran entrar ahir amb un dispositiu mòbil, però tindran l'atenció posada en el que estan per mirar d'evitar que els hi enxampin, que no ens enxampi el dia de demà, que el futur no ens enxampi a tots en la correguda del dia a dia sense l'atenció posada realment en el que vivim, en lo real. Nosaltres intentem estar molt a prop de lo real i aprofitar molt el tema de les tecnologies, també ho deim. D'aquí fins a les dues, molt a compartir, és a dir, que arrenquem i comencem de seguida amb, com no, la informació del temps. Informació que ens avança Juan Carlos Peña. Bona tarda.
2: Avui a Menorca continuem amb temps estable en un dia en què les temperatures continuen pujant lleugerament i seguim xerrant de fort calor. Arribarem a màximes de 37 graus a Ciutadella, 35 a Mahó. La EMET manté activat l'avís per calor a tota Menorca. Demà divendres tindrem el cel poc nigulat amb alguns intervals de nígols mitjancials i les temperatures diurnes se mantindran amb pocs canvis en general. S'ha preveu en màximes de 38 graus a Ciutadella, 33 a Mahó. És una informació d'EMET.
3: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
4: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
3: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
5: Buscando el plan perfecto para tus momentos en Menorca. Lo tenemos para ti.

0: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
1: Noche en vela. Un paseo romántico solo a la luz de las velas, recorriendo el centro histórico de Alayor. Una experiencia excepcional, diferente, original, con el alumbrado público apagado. Las velas iluminarán un itinerario sorprendente en el que encontrarás distintas actuaciones artísticas. Noche en vela en Alayor, este jueves a partir de las 21:30 horas. No has visto nada igual. Ayuntamiento de Alayor. Visita alayor.com.
2: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-6743. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
3: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
4: Encuéntranos en beds.es.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: 12 i 26 minuts, i anem a apropar-nos a les propostes de Fosquets de Lítica. Avui, aquest dijous, avui dia 9, hi ha una d'aquestes noves oportunitats perquè ens hi apropem fins a Fosquets de Lítica i que gaudim del que és la proposta que ve per acompanyar-nos. Anem a donar-vos un poc el detall i anem a, també a xerrar amb un dels protagonistes, precisament, del que és Woven Sounds. Es tracta concretament de músiques del món, arriba des de l'Iran, serà a partir de les 10 de la nit. És una travessia, és una hora inèdita que ens apropa música, però també arts visuals i l'artesania del teixit, de les estores, de les catifes. El cineasta Mehdi Amianian rescata repertoris únics de l'Iran amb un diàleg entre l'antropologia i l'art i transforma el patrimoni persa en una experiència sensorial, un tribut a la memòria col·lectiva i a les dones invisibilitzades. I això ens ha animat a poder mirar d'apropar-nos fins a ahir per demanar-li algunes coses. L'entorn i el so ancestral al Festival Fosquets de Lítica, com dèiem, celebra aquest espai tan singular i telúric com són les pedreres de Ciutadella, això que vos expliquem. Tenint en compte que un dels seus objectius és revelar la connexió genuïna i ancestral que compartim amb el so, com creu, Mehdi, que l'acústica i la història d'aquestes pedres dialogaran amb la seva música?
7: Of course, it's very enhancing. It's a very enhancing experience when playing.
6: Per descomptat, és una experiència que enriqueix molt el fet de tocar aquest artefacte, aquest ofici de l'Iran, el teixit, que es remunta a uns quants milers d'anys en la història de l'Iran i ha estat molt connectat amb tota mena d'espais i èpoques. També és el símbol de l'Iran i això és el que ha estat fent la volta al món i ha estat present en molts palaus diferents d'arreu del món, amb moltes estructures i monuments diferents. I aquest és un dels símbols iranians o perses més significatius de tot el món. Per tant, tenir-ho a Lítica, a la cantera, és molt significatiu, perquè també té qualque cosa en comú amb la cantera. Com que la cantera requereix molt de temps, un temps llarg d'extracció i de feina, i es necessita molta paciència i temps, treballar en una catifa és el mateix. Es pot trigar un any o dos per a una sola catifa, amb una feina intensa cada dia per fer-la. I crec que aquest és també un altre aspecte que connecta els dos espais.
7: L'evolució
6: de Roots

0: Revival, vostè va fundar l'iniciativa el 2013 com un espai per l'intercanvi intercultural i la preservació de cultures musicals en perill de desaparició. Mirant enrere, com ha transformat aquesta plataforma la seva manera d'entendre la composició i quin paper jugarà l'esperit de Revival en la seva actuació d'avui? El talà és per a mi una eina que crea. I els instruments són el mateix, són eines que creen. Aleshores, aquestes dues coses, i els nusos, com si fossin notes de música, i també els sons del teixit, quan estàs treballant en el taler, hi ha moltes repeticions rítmiques que són molt inspiradores. I així és com veig la inspiració entre els diferents músics, la música i també el teixit. Tenim la clara idea de que és aquesta una oportunitat per poder veure el que és doncs una feina ancestral i alhora barreja tots aquests elements, no? Sí, aquest projecte està molt connectat amb la meva recerca. He estat viatjant pel país, a l'Iran, i he documentat totes les... moltes de les tradicions de cant al voltant del teixit de catifes i el patrimoni cultural immaterial al voltant del teixit de catifes. Està desapareixent ràpidament i el nombre de teixidors disminueix dia a dia i té moltes raons diferents. I una de les raons que puc explicar, a banda de moltes altres, són les maneres consumistes del mercat del capitalisme i com està perdent el seu valor. Cinema i música en directe. El concert anirà acompanyat de projeccions del seu propi documental. Com interactua aquesta narrativa visual amb l'actuació en viu perquè el públic no tan sols escolti, sinó que, per dir-ho d'alguna manera, sigui transportat a les arrels d'aquesta mateixa tradició persa?
1: This tradition is very much inspired by my film documentary.
0: Així que, sí, aquesta tradició està molt inspirada en el meu documental cinematogràfic, que documenta molts aspectes diferents del teixit. I la música és una nova dimensió d'aquest projecte de pel·lícula de recerca global. Li dona una dimensió musical que, mentre es teixeix la catifa en temps real a l'escenari, inspira una música que va molt més enllà del teixit mateix, s'endinsa més en la cultura persa i té diferents moments que connecten el present amb el passat i els oficis, amb la música. La música amb la pel·lícula. I tot s'uneix en un viatge narratiu per a l'audiència. Així és com jo descriuria el projecte, però crec que el públic l'hauria de veure i sentir per si mateix perquè cadascú interpreta aquest projecte de manera diferent.
1: That's how I would just describe the project, but I think your audience should see and feel it themselves because everyone interprets.
0: L'ERT com a altaveu social. Woman Sounds no tracta tan sols d'estètica, cerca d'una visibilitat a la feina femenina tradicionalment que està relegada a l'àmbit domèstic. Com es sent com a director de Roots Revival el liderar un conjunt internacional d'artistes d'Iran, Turquia i Alemanya per dur aquest coneixement ancestral als principals escenaris del món? Com em sento? Em sento, evidentment, molt, molt honorat per tanta gent que se sent connectada amb aquest projecte i amb molts altres projectes. I estic molt agraït a tots els artistes que posen el cor en la creació de tots aquests projectes, i especialment d'aquest so mòbil que estic fent amb els músics de l'Iran. En primer lloc, la Mariam Abtehi, que és la teixidora i la cantant, amb en Tohid Lahid, que toca el kamasheh i el setar, amb la Shihrin Pankaroglu, que toca l'arpa turca, en Just Turnbull, que toca percussió i el tombac i efectes electrònics. I estic molt honorat i agraït que hagin participat i que hagin aportat tant en aquest projecte.
1: they have participated and they brought so much input into this project.
0: Acaba d'arribar directament de l'Iran. Com està la situació allà? Els mitjans ens diuen que un dia sembla que els atacs dels Estats Units han d'acabar, el dia següent sembla que tornen a caure bombes. Quina és la situació del seu país ara i, bueno, què espera del futur?
1: I live in Europe, but Mariam and Tohid live in Iran, and it was really difficult to...
0: Jo visc a Europa, però la Mariam i en Tohid viuen a l'Iran, i va ser realment difícil aconseguir que arribessin aquí. Ha estat un treball sense parar durant els darrers 7 o 8 mesos, gairebé cada dia, per aconseguir-los el visat, els vols, per veure com estava la situació amb la guerra, i semblava una operació impossible, però finalment els tenim aquí gràcies a l'amabilitat de la gent del Festival de Lítica i de la gent que hi treballa. I crec que també va ser gràcies a l'amabilitat de les autoritats espanyoles, i estem molt agraïts. I la situació a l'Iran és com una muntanya russa. És que les coses canvien molt ràpidament. La gent és molt forta, malgrat tot això. S'estimen el seu país, volen el millor per a ell, i la gent està lluitant pel seu futur, per la seva cultura, i ningú els pot manllevar.
1: People are fighting for the future, their culture, and no one can take this away from them.

Woman Sounds Roots Revival, aquesta proposta que avui podrem veure a Fosquets de Lític a partir de les 22 hores. Hem estat xerrant amb el cineasta Mehdi Aminian, una de les persones que està al capdavant d'una suma de diferents qüestions, des de la dona que està al telar, la música en directe, el documental i les imatges del cineasta, tot plegat.

0: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pere Cortés 40 de Ciutadella.
2: Son las 12:38.
3: Hoy por hoy, la crónica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dijous 9 de juliol amb Edu Zendan. Bon dia.
4: Bon dia, Lluís.
5: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: Nou ha aprovat la instal·lació d'una desaladora modular a Cala Figuera per abastir d'aigua la ciutat davant de la situació dels aqüífers i la prealerta per sequera que es pateix.
4: L'Ajuntament ha aprovat el nou pla de gestió sostenible de l'aigua que abandona la recerca de pous per donar descans abandona la recerca de pous per a donar descans als actuals gràcies a la nova desaladora que el govern balear vol construir a la part del Llevant de Menorca, però en sec aquesta una construcció a llarg termini ha optat per una solució d'emergència. Elena Costa és la primera tinent de Balda i responsable de ciutat.
6: S'està plantejant poder ubicar una desaladora modular a Cala Figuera per poder abastir d'aigua la població de Mó mentre es deixen reposar, en certa manera, i recuperar aquests pous i mentre també el govern balear està executant i contratant el que és la desaladora de la part de Llevant de Menorca.
4: Per altra banda, l'Ajuntament ha aprovat inicialment l'actualització del Pla Municipal d'Emergència per Sequera, un instrument per a la gestió de situacions d'escassetat que té com a objectiu reduir la demanda per assegurar l'aigua de la població mitjançant accions que s'endureixen segons l'escenari. En prealerta es faran campanyes de foment de l'estalvi i organització interna. En situació d'alerta arribaran les primeres limitacions de l'ús de l'aigua per garantir l'abastiment a curt termini. Es restringeixen els usos no essencials com el rec de jardins o l'ompliment de piscines i s'intensifica també el control sobre els grans usuaris. En cas d'emergència hi haurà limitacions severes i en cas de situació extrema els talls seran temporitzats, també racionalitzats del subministrament. Ara és necessari que Recursos Hídrics avali els nous plans perquè aquesta aprovació sigui definitiva.
2: El govern balear ha iniciat a Menorca el procés de recollida d'aportacions del sector empresarial per definir les actuacions que marcaran la millora i modernització de les àrees industrials de l'illa durant els propers anys.
4: El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Saez de San Pedro, es reunia aquest dimecres amb els representants d'ajuntaments, Consell Insular i associacions empresarials. La trobada celebrada al Parabit s'emmarcava en el desplegament de la llei 5/2025, una normativa que té com a objectiu reforçar la competitivitat dels espais empresarials, impulsar-ne la transformació i fomentar una major coordinació entre les administracions públiques i el sector privat. Durant la reunió, els representants empresarials i municipals traslladaven les principals necessitats dels polígons de Menorca, amb especial atenció a qüestions com la millora de les infraestructures, la mobilitat, els accessos, la disponibilitat de sòl industrial, la simplificació dels tràmits administratius i l'ampliació dels serveis disponibles per a les empreses. Escoltem el conseller.
7: La principal reivindicación, lo que siempre dice el empresario, es necesito trabajar, necesito ocuparme en lo que sé hacer, que es poner en marcha mi empresa y producir. La administración, los ayuntamientos tienen que estar para ayudar a la mejora de las infraestructuras. Los empresarios, las asociaciones no tienen que mantener las infraestructuras. Por eso la interlocución, la unión entre los dos, el llegar a acuerdos en cuáles son las prioridades es lo más importante. Así se lo hemos trasladado, así también ellos nos lo han trasladado.
4: Les aportacions recollides serviran per completar el document de treball que prepara la Conselleria i establir les prioritats del futur pla de competitivitat.
2: El govern balear reforçarà la lluita contra l'oferta turística il·legal amb noves mesures que inclouen multes coercitives diàries entre 500 i 5.000 euros per als propietaris que continuen comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. En cas de reincidència, els expedients També es podran traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
4: Les novetats s'han presentat durant la segona reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme. El govern també preveu reforçar la protecció dels establiments turístics reglats davant les ocupacions il·legals, permetent sol·licitar l'auxili immediat de les forces de seguretat per efectuar desallotjaments. A més, s'ha donat a conèixer un nou protocol de coordinació entre les policies locals i els serveis d'inspecció turística perquè les actuacions policials derivades de les molèsties veïnals o altres incidències puguin contribuir a detectar possibles allotjaments turístics il·legals. La reunió també ha servit per fer balanç de les actuacions contra l'intrusisme en els àmbits del transport, l'activitat marítima i el comerç, amb un reforç dels dispositius d'inspecció i de coordinació entre administracions.
2: Més per Menorca, ha registrat una proposició de llei al Parlament de les Illes Balears amb l'objectiu d'eliminar els privilegis fiscals de les anomenades SOCIMI, les societats anònimes d'inversió en el mercat immobiliari. Els menorquinistes acusen aquests fons d'especular amb l'habitatge i d'encarir els preus a l'illa.
4: Segons la formació, aquestes societats es beneficien actualment d'un tipus de reduït de l'impost de societats i una bonificació del 95% en impost de transmissions patrimonials. El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha titllat aquesta situació de profundament discriminatòria i injusta a nivell fiscal, que, a més, diu, provoca un efecte crida i encareix el cost de l'habitatge.
8: Aquestes societats d'inversió en béns immobles doncs tenen un tractament fiscal molt avantatjós, de manera que, mentre un particular doncs pagarà desenes de milers d'euros d'impostos per adquirir un pis, doncs aquestes societats gairebé no paguen res, no? I llavors, a més, això té un efecte bola de neu, en el sentit de que, esclar, com que hi ha tanta manca d'habitatge i l'habitatge ha crescut tant de preu perquè no es limiten els rendiments que es poden obtenir, hi ha un efecte crida, és a dir, cada vegada hi ha més gent que llavors posa els seus estalvis aquí.
4: Castells alerta que aquests avantatges fiscals fan que sigui molt més atractiu per als especuladors invertir en habitatge, la qual cosa dificulta l'accés a una llar a la gent corrent. El menorquinista explica quin recorregut farà, haurà de fer aquesta proposta si tira endavant.
8: És una proposició de llei que hem presentat al Parlament de les Illes Balears, que després se n'haurà d'anar al Congrés dels Diputats, i el que volem és acabar amb el règim fiscal d'aquestes socimis i, per tant, que, escolti, les socimis paguin el mateix que paguen els particulars i s'acabin aquests beneficis i, per tant, deixem d'alimentar aquesta bolla de neu especulativa i contribuïm a que l'habitatge sigui el que ha de ser, que és un bé dirigit a satisfer una necessitat bàsica, un dret fonamental.
4: El portaveu menorquinista ha llançat també un repte al Partit Popular i al PSOE, assegurant que serà interessant veure què voten davant d'aquesta proposta per comprovar si es posen al costat de la ciutadania o dels fons voltors.
2: La plaça Reial i el carrer Nou de Mou acolliran els propers 10 i 11 de juliol la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí, que reunirà una vintena d'escriptors menorquins.
4: Demà mateix arrenca aquesta fira. A la trobada hi participaran llibreries com Sa Catòlica o Cana Joana, també entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de l'illa, com l'Enciclopèdia de Menorca, l'Agència Menorca Talaiòtica, el Consorci Militar de Menorca, també la Fundació Illa del Rei i setmanaris i revistes. A més, el conseller de Cultura, Joventut i Esports, Joan Pons Torres, destaca la importància de consolidar aquest esdeveniment com un espai de trobada entre autors, editors, entitats culturals i lectors.
9: L'objectiu d'aquesta fira no només és visibilitzar els llibres d'autors menorquins o sobre Menorca, sinó també visibilitzar tot el sector llibreter de Menorca, és a dir, totes les persones que fan possible que Menorca sigui referent en quant a producció literària, en quant a llibreries, en quant a sector editorial o en quant a entitats culturals, no?, que produeixen els seus propis llibres. Jo crec que la Fira del Llibre Menorquí és una fira per reivindicar les llibreries que hi ha a Menorca, és una fira per reivindicar les associacions culturals sense ànim de lucre que editen llibres i que fan cultura els 365 dies de l'any.
4: Durant els dos dies que s'han programat hi haurà més de 15 activitats que posaran en valor la creació literària menorquina amb presentacions de llibres, trobades amb autors, activitats familiars i propostes musicals. El president de la Fundació Enciclopèdia de Menorca, Miquel Àngel Casasnovas, assegura que la fira, per exemple, per ells és una gran ocasió per mostrar la feina realitzada i tenir un contacte directe amb els seus subscriptors.
10: Per nosaltres és una bona ocasió per mostrar tot el que feim, i vos, sobretot el que hem fet al llarg de més de 40 anys, amb els 20 toms que ja tenim editats, i tenir un contacte també amb el públic, amb els lectors, amb els subscriptors, per posar en valor tota aquesta feinada que ha representat l'Enciclopèdia des dels seus orígens i que també coneguin quins són els nostres projectes de futur.
4: Com a novetat, enguany hi haurà presentacions centrades en la novel·la negra relacionada amb Menorca, amb un espai específic que durà per nom Menorca Negra.
2: Anem amb la crònica d'esports. Jordi Rivera, bon dia.
11: Hola, bon dia. La Federació Internacional de Pàdel i la Federació de Pàdel de Qatar han anunciat que Doha serà la seu de les dues properes edicions del Mundial de Pàdel per seleccions, de manera que la cita internacional més prestigiosa d'aquest esport es disputarà la capital qatariana tant el 2026 com el 2028. La menorquina Gemma Tirei tindrà allà la possibilitat de reeditar els títols assolits en els últims anys. L'edició d'aquest aquest any ja té data fixa en el calendari. Jugarà del 2 al 7 de novembre de 2026 a l'emblemàtic complex Khalifa International Tennis and Squash, un recinte de primeríssim nivell on s'espera de forma molt destacada la presència de la Laurenca. La jugadora menorquina, una de les grans icones del pàdel internacional, ha estat una peça clau en els darrers èxits de la selecció espanyola, combinat amb el qual s'ha proclamat campiona del món de manera consecutiva a les darreres cites mundialistes. Previsiblement, tria i tornarà a liderar l'equip espanyol a Doha a la recerca d'un nou títol pel seu impressionant palmarès. L'elecció de Doha s'ha basat en la qualitat de les seves infraestructures, la seguretat i l'experiència organitzativa. Per al torneig d'enguany passarà la història especialment pel seu vessant econòmic. L'organització ha anunciat una dotació econòmica al rècord d'1,2 milions d'euros pel 2026, una xifra mai vista en una competició oficial de seleccions que, a més, es distribuirà de forma totalment equitativa entre la categoria masculina i la femenina. De cara al 2028, aquesta bossa de premis encara augmentarà fins a l'1,35 milions d'euros. El torneig reunirà un total de 16 seleccions masculines i 16 de femenines, configurant el quadre d'un esdeveniment que promet ser espectacular i un Menorca de la mà de Gemma Tirei té moltes opcions de tornar a tocar el cel del pàdel mundial. Val a dir que aquest mundial també compensa Qatar, que va haver d'ajornar un torneig major a començaments d'any del circuit Premier Padel per l'esclat de la guerra a l'Iran. I seguim parlant de pàdel. El circuit Premier Padel torna aquesta setmana amb el torneig PO de Màlaga amb doble participació menorquina. El jugador Marc Sintes i el seu company Daniel Santigosa van directament al quadre principal i entraran en competició a la ronda de 32ens de final a començaments de la setmana vinent. Encara no se sap qui seran els seus rivals. Dijous serà el torn de Gemma Tirei i Delphi Brea, que seran les caps de sèrie número 1 i jugaran a partir dels vuitens de final. Avui es disputa, per altra banda, la segona de les proves de la Lliga de Curses Populars de l'estiu. Serà la d'Es Castell, que sortirà de s'esplanada. La competició començarà a les 7 de capvespre amb les categories dels més petits. A les 19:30 hores està prevista la sortida de la categoria absoluta. Diumenge ja es va disputar la primera cursa, la de Ciutadella, que van guanyar Joan Moreno i Maria Pellicer.
2: Gràcies, Jordi i Edu. Hi ha més informació a partir de les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com. Fins llavors. I ara el que fem és una petita pausa.
1: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
12: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
13: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
14: En Hipermueble tenemos rebajas para ti, rebajas para todos, rebajas en Hipermueble.
15: Aprovechate de nuestras rebajas y nuestra entrega y montaje gratuito. Ven a vernos en Avenida de la Industria 49 de Alayor.
16: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
17: Estudies fora de Menorca? El Consell Insular t'ajuda a fer-ho possible. Ja està oberta la convocatòria d'ajuts per a estudiants menorquins que estudien fora de Silla. Hi ha ajudes de fins a 2.500 euros per a estudis universitaris, màsters, formació professional, ensenyaments artístics i programes de tecnificació esportiva. Presenta la teva sol·licitud fins al 13 de juliol. Consulta les bases i tramita l'ajut a la seu electrònica del Consell. Consell Insular de Menorca, al costat dels joves i les famílies.
18: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
17: Para disfrutar de Menorca no hace falta un césped verde, no hace falta un coche recién lavado, ni un barco reluciente, ni una terraza impoluta. Para disfrutar de Menorca solo hace falta quererla. Y quererla significa cuidarla. El agua es un recurso escaso y cada gota cuenta. Contamos contigo. Campaña de concienciación contra el desperdicio de agua. Ayuntament de Maó.
2: A continuació, en el nostre programa, reiem amb Joana Camps. I és la vicepresidenta de la FAMA, la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes. Bon dia.
19: Bon dia.
2: Bueno, ja no estem en el curs escolar, però això no significa que no continuïn fent feina. Recentment, a més, han publicat una nota en la que recullen un poc el que ha estat la feina recentment d'aquesta federació. En certa manera, també per donar a entendre, o crec, intentar donar a entendre el com s'ha agafat un poc les regnes del destí de la FAMA per dur-la a objectius més elevats i que la feina s'ha anat fent en els darrers temps. Explica'm com un poc el que vol transmetre aquesta nota.
19: Bueno, aquesta nota un poc vol ser una síntesi de una miqueta recorregut que han fet fins ara, no només aquest darrer curs, on sí que es concreten ses accions més significatives, sinó també aquest tarannà que ha anat agafant la fama els darrers 4 anys des de que va ressorgir, diguéssim. I una miqueta el que volem deixar a palès és, bueno, que volem ser un estaló no només per les famílies, sinó també estar al costat de centres i poder ajuntar forces en la comunitat educativa per caminar cap a un front comú, cap a la millora de la qualitat educativa a totes les etapes.
2: Una qualitat mermada en els darrers temps? És a dir, quines són un poc aquelles qüestions o fronts en els que és important incidir? De vegades reiem que hi ha un canvi de paradigma en el món de l'educació, hi ha la societat del coneixement perd importància respecte al que és l'entrada de les noves tecnologies. Aquest podria ser, per exemple, un dels temes?
19: Bueno, sí, aquest és un dels temes. De fet, a la FAMA, per els curs que vam us hem plantejat, es poden arrencar una comissió de salut digital, no només per enfocar el tema de la digitalització de l'educació, sinó també per veure des de les famílies quines eines poden tenir per gestionar aquesta nova realitat. De tota manera, un dels fronts més, bueno, que genera més preocupació entre les famílies i ens consta també que dins del col·lectiu docent és l'elevada diversitat, no? En la que ens trobem, en la que es troben amb els alumnes i molta necessitat de recursos reals per dur a terme la inclusió educativa.
2: Recursos humans, materials o de tot tipus?
19: Bueno, per una banda, ens costa que recursos humans, perquè cada vegada hi ha més alumnat que requereix de mesures de suport educatiu. Moltes vegades els centres no compten amb els recursos necessaris per atendre totes aquestes necessitats i moltes vegades som les famílies, les que tenen recursos i les que s'ho poden permetre, les que poden compensar aquestes mancances assistint a serveis privats fora de l'horari escolar. I clar, trobam que tant de ratllada d'educació inclusiva, bueno, els centres haurien d'estar dotats de recursos necessaris o d'altres mesures com reduir ràtios, no?, o augmentar el professorat perquè es pugui fer una atenció més personalitzada.
2: Una de la qüestió que sempre crec que ha estat posada un poc en el punt de vista del que era la FAMA era precisament el que pogués ser aquest nexe d'unió comunicativa, no?, entre el que són les famílies i els centres educatius. I això implica una participació, implica dedicar-hi temps i ganes, esforços, implicar-se per part de les famílies. Això s'ha aconseguit millorar o estem, diguem, en un camí de millorar-ho?
19: Bueno, clar, a nivell de cada centre, de cada AFA, que nosaltres representam, diguéssim, en la federació, es diu que hi ha una realitat dispar. Hi ha centres que tenen AFAs molt nombroses, on hi ha una participació significativa de les famílies, de les juntes, però la veritat és que la immensa majoria de vegades ens trobam amb una baixa participació. De tota manera, això no només passa a la FAMMA o a les AFAs, jo crec que és un tema generalitzat, no? d'implicació i de compromís social, però bueno, no, he de dir que com a FAMMA estem molt satisfets perquè durant aquests anys hem duplicat quasi el nombre d'AFAs federades. Vull dir que hem passat de 20 i pico, de 29 a 43, i per tant aquest 74% d'AFAs de Silla que representam vol dir que hi ha un gruix de persones que, bueno, que està implicada i que com a formiguetes anam... cadascú posa el seu granet d'arena.
2: De vegades penso en una comunitat de veïns, no? En la que en un moment determinat de l'escala cada veí ha de poder opinar sobre doncs, qualsevol cosa, que hi hagi en els espais comuns. Clar, quan ens referim a una cosa que implica tantes gent, famílies, a la comunitat educativa d'una illa, se'm fa la idea de que moltes vegades el que han de saber fer és doncs, treballar-hi amb discrepàncies o idees diferents, vaja, que no deu resultar fàcil, segurament.
19: Clar, no, exacte. I nosaltres un reclam que feim, precisament per això, és que, clar, si la gent no participa, no podem escoltar la seva veu, les seues opinions. I la FAMMA vol ser una entitat plural i una entitat que reculli diferents inquietuds, diferents mirades, però, clar, per poder-ho recollir, aquestes mirades s'han d'explicitar, han de poder participar. I clar, nosaltres, de moment, el que feim es poder posicionar-nos o fer les reivindicacions que sí que mos arriben, no? El que no mos arriba no ho podem visibilitzar o no ho podem discutir si sempre som els mateixos. Per això sempre estem oberts a noves incorporacions i a que la gent mos faci arribar a les seves inquietuds, les seves opinions, per poder tenir això, una veu plural.
2: Són qüestions, totes elles, en les que posarem el nostre interès i seguiment en el curs vinent i cada vegada que faci falta. També, com no, d'aquesta part fonamental de tot l'entramat educatiu d'aquesta comunitat, que és la FAMMA, avui hem relleit amb la seva vicepresidenta, Joana Camps. Gràcies per haver estat amb nosaltres a l'Oi per a Menorca. Una abraçada i fins aviat.
19: Gràcies a vosaltres per donar-me la paraula. Bon estiu.
20: ¿Pensando en vender, comprar o alquilar en Menorca? En Finques Mur gestionamos todo el proceso inmobiliario por ti. Rápido, seguro y sin sorpresas. Trabajamos con estrategias inteligentes, marketing y contenido profesional para vender bien, sin quemar tu vivienda en portales. Valoraciones reales, compradores reales y asesoramiento personalizado en cada paso. Ven a vernos. Estamos en Sarrebaleta 33 de Mahó y síguenos en Instagram. Finques Mur. Hazlo bien desde el principio.
21: Es la una mediodía en Canarias. La UCO sostiene que el expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, favoreció que la trama de la SEPI, liderada por Leire Díaz, penetrase en la empresa pública y amañase contratos. Los agentes piden acceder a su teléfono móvil e insisten en que formó parte de la organización para desestabilizar causas que afectasen al PSOE. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
22: Buenas tardes. La UCO sostiene en su informe que por mediación del expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, el presidente de Correos en 2021, Juanma Serrano, enchufó a Leire Díaz en la compañía. Como directora de Relaciones Institucionales de Filatelia, según la UCO, Díaz amañó al menos dos contratos menores a favor de empresas que reportaron beneficios al expresidente de la SEPI con la posible connivencia del propio Serrano, infiere la UCO. Los agentes piden al juez acceder al teléfono móvil de Juanma Serrano por las comunicaciones que especialmente haya podido mantener con otros cargos públicos. Serrano fue muy cercano al presidente Sánchez como jefe de gabinete del PSOE cuando estaba en la oposición. La UCO insiste. insiste en su informe en vincular también a Serrano con la supuesta trama para desestabilizar causas que afectasen al PSOE.
21: De la política también, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras sus palabras sobre el aumento de absentismo laboral en España. Eso a pesar de que el partido lleva 2 días señalando que su líder quizás no se expresó muy bien. Sin embargo, Ayuso...
0: El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Y esto, el que está a la pancarta...
3: No será por escribir que pues has percibido que...
0: A mí me gustan mucho estos gobernantes pijoteros, que lo son muy pijos, que se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores. Es como el presidente Sánchez, que legisla contra las universidades privadas, ya hemos sabido estos días, que necesita un avión del ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada, en Londres. O sea, lo de siempre...
21: Desde el Gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que estaba en un acto de Comisiones Obreras, ha recordado que el absentismo laboral está ligado a los problemas de la sanidad pública y ha calificado así a Feijóo.
5: Es un radical económico. Ha gobernado siempre contra los trabajadores y las trabajadoras. Lo conozco muy bien. Pero es muy grave lo que estos días, sin rubor, está afirmando el presidente del Partido Popular en España. Digo más. Sus afirmaciones son un elemento de movilización democrática, le inhabilitan para gobernar España.
21: Y además la lotería de Navidad, aunque estamos en pleno verano, ya está disponible en todos los puntos de venta del país y lo hace pese al descontento de los loteros que durante la presentación de la campaña de verano de estas loterías se han manifestado hoy a las puertas de la sede de este organismo del Estado. Laura Vila.
23: Sí, ya pueden comprar sus décimos del gordo, pero mientras Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, presentaba la campaña, los loteros se manifestaban pidiendo medidas urgentes para regularizar los precios y la venta online. Escuchamos al presidente de DEDIT.
24: El IPC ha subido un 70%, el coste de los alquileres ha subido un 50%, y nosotros seguimos con un precio del producto el mismo que hace 24 años y con unas comisiones que se han actualizado totalmente insuficiente.
23: A lo que Huerta responde.
25: Han crecido, si comparamos el año 21, antes del paquete de medidas, con el 25, que es el último año, las comisiones han subido un 21%, es más que el IPC acumulado, ¿no?
23: E insiste en que sus puertas están abiertas para seguir dialogando.
21: Y ahora nos vamos al Mundial.
26: Mundial 2026, Cadena SER.
21: Óscar Ejido, hola.
27: Hola, Jaime, muy buenas. Hoy empiezan los cuartos de final del Mundial y la cita para la selección española es mañana viernes a las 9 en Los Ángeles frente a Bélgica. Así que hoy tenemos el último entrenamiento para saber cómo está la POR y después la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Antes hablan también Oyarzábal, Borja Iglesias y Gavi. Y en las últimas horas han sido protagonistas dos de los jugadores más destacados en el partido contra Portugal. Uno es el goleador, Mikel Merino, que estuvo anoche en el larguero con Manu Carreño.
28: Lo tenía pensado, me traje un pañuelo de San Fermín para metérmelo en la media y celebrarlo porque no sé por qué pensaba que iba a meter gol y se me olvidó en el vestuario. Mira, ¡ostras! Antes he hecho una entrevista y me han preguntado por un defecto y no he dicho ninguno, pues ese es uno que tengo, que soy un poco olvidadizo y un poco carajas de vez en cuando y se me olvidó el pañuelo dentro y no lo pude celebrar con el pañuelito y dice, bueno, pues mira, al final lo digo a la cámara y así queda mejor.
27: Y el último protagonista de la sala de prensa ha sido Dani Olmo, que habla así de la buena racha que tiene la Roja.
29: De afrontar cada partido como si fuese una final. O sea, así nos lo transmite el míster también, que el partido más importante es el siguiente, que está por venir, y ese es el objetivo. El llevar 35 partidos ahora seguidos, invictos, tampoco es un objetivo que nos poníamos en el primer partido, pero nos alegramos de esa racha, evidentemente, y queremos alargarla, pues, como mínimo, hasta la final.
27: Para seguir invictos y para estar en las semifinales hay que meterle al menos un gol a Thibaut Courtois, el portero de Bélgica y el guardameta del Real Madrid, que destaca la seguridad que tiene la selección española.
30: Al final yo creo que están jugando bien, están manejando bien los tiempos del partido, con calma, realmente todavía no han encajado ningún gol. Yo creo que la seguridad de todo el equipo y con Unai Simón también, yo creo que están haciendo un gran trabajo, así que para nosotros lo primero será intentar meter un gol y luego pues intentar no encajar nosotros, pero sabemos que ellos tienen mucho peligro, también desde el banquillo, con gente que puede entrar después.
27: España-Bélgica, mañana viernes, y para hoy a las 10 en el Francia-Marruecos, un partido que contamos desde las 10 menos cuarto en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER.
26: Todo el Mundial 2026 en la Cadena SER.
31: ¿Qué te viene a la cabeza al pensar en España?
32: Una tortilla.
31: ¿Qué comida representa mejor a nuestro país?
33: Para mí la paella es algo sagrado.
31: ¿Qué lugar hay que visitar sí o sí?
34: Granada.
31: ¿Qué es lo que más añoras cuando te vas fuera? ¿Qué frase podría ser el lema no oficial de España? ¿Qué se alarga más en España? ¿Una sobremesa
1: una obra...
4: Porque prometer es muy sencillo, pero estamos un poco cansados de promesas incumplidas, ¿vale?
1: O una promesa electoral.
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
1: El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro, España, en la SER.
6: El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
21: Sigue la información local a partir de las 2, hora 14, con Javier Casal.
7: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
2: 1:06, escoltes Avui per Avui Menorca d'aquest dijous 9 de juliol de 2026. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant amb Mehdi Amnini, que du avui mateix a Lítica, un dels espectacles més curiosos i interessants, on artesania, documental, música es donen la mà. No hem pogut evitar interessar-nos sapiguent que ell és d'Iran i hi ha gent del grup que participa i ve precisament d'allà que ens donés la seva un poc opinió de lo que està passant al seu país.
8: I live in Europe, but Mariam and Tohid live in Iran and it was really difficult to...
2: Jo visc a Europa, però la Mariam i en Tohid viuen a l'Iran i va ser realment difícil aconseguir que arribessin aquí. Ha estat un treball sense parar durant els darrers 7 o 8 mesos, gairebé cada dia, per aconseguir-los el visat, els vols, per veure com estava la situació amb la guerra. I semblava una... Ens ho comentava a la primera del nostre programa. I també hem estat xerrant amb la vicepresidenta de la FAMMA, Joana Camps, entorn al que és una nota en la que han recollit un poc tot el que han anat fent en els darrers temps i també... També ja aprofitant que xerràvem també amb la Rayet del que queda encara per fer cap endavant.
9: Bueno, jo crec que compartim amb moltes famílies i amb molta comunitat educativa que Menorca té un bon nivell educatiu. El que passa que una de les... Com ja he dit, hi ha el tema de s'inclusió, hi ha el tema també de la climatització dels centres educatius, que cada vegada amb el canvi climàtic, tant a final de curs com a principi de curs...
2: Això és la primera del nostre programa, i ara... La Cova d'en Xoroi estrena After Lunch, una nova forma de disfrutar del verano en Menorca. La Cova d'en Xoroi amplía este verano su oferta con After Lunch, una nueva experiencia pensada para quienes desean disfrutar de uno de los lugares más emblemáticos de Menorca en un ambiente relajado y abierto también a las familias. Cada día, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, de 16 a 18 horas, las sesiones del DJ residente David Prim ponen la banda sonora a una tarde con vistas privilegiadas al Mediterráneo. Además, cada viernes a las 5 de la tarde, la banda menorquina Blue Jays ofrecerá un concierto en directo con grandes clásicos del rock. Una propuesta diferente que invita a descubrir otra cara de la Cova d'en Xoroi antes del ambiente del atardecer y que permite a residentes y visitantes compartir un momento único en familia o con amigos. Este verano, la experiencia en la Cova d'en Xoroi también comienza después de comer. After Lunch, Cova d'en Xoroi.
10: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
11: Aquest estiu, el Festival Pedra Viva torna amb una edició única i sorprenent. Quatre grans espectacles internacionals transformaran espais singulars de l'illa en escenaris inoblidables. La veu inconfusible de Buica, l'experiència musical subaquàtica Aquasonic, l'espectacular dansa sobre l'aigua de The Weight of Water i l'univers poètic de Tankerville. Pedra Viva, cultura, emoció i bellesa en estat pur. Informació i entrades a pedraviva.events i a la cafeteria Ànima de Ciutadella.
12: Gaudir del sabor del formatge Mahón Menorca sempre és un plaer.
0: La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahon Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
3: Unitat Cirurgia i Medicina Estètica a Hospital Joaner de Ciutadella i Clínica Joaner de Mahó. Amb el doctor Sergio Ibáñez, especialista en tricologia i cirurgia capilar. La doctora Milena Silva, experta en cirurgia vascular i làser vascular. I el doctor Alberto Gil, qui es dedica a la cirurgia de l'obesitat, així com la senyora Angie Ramos, dietista, formen part de l'única unitat d'estètica a Menorca. Concerti cita prèvia a Clínica Joaner de Mahó al 971 35 11 15 o l'Hospital Joaner de Ciutadella al 971 40 1500. La primera visita informativa es gratuita.
5: Si quieres disfrutar de lo mejor de la gastronomía menorquina, te recomiendo Ascrán Polut, la auténtica caldereta de langosta, platos típicos elaborados con producto local y las mejores vistas a la bahía de Fornells. Un servicio cercano y de calidad te esperan. Ascrán Polut. Reserva ya tu mesa al 971-37-67-43. Ascrán Polut, el sabor de Menorca en su máxima expresión.
12: Hoy por hoy, el magazín de Menorca.
2: Estem a l'espai de la Ser i la Mar. Durant aquest estiu, quin espai més refrescant podríem fer si no fos de la mà de la Fundació Marillas i també d'aquelles persones que ens apropen de l'actualitat, com per exemple aquesta guia estratègica per la restauració ecològica a la Mar Balear, que tot just ara s'ha presentat. Per reiar-ne, xerrem a continuació amb la Núria Salmerón. Núria, bon dia.
13: Bon dia.
2: Per què és tan urgent publicar aquesta guia precisament ara? Quin és l'estat de conservació actual dels hàbitats protegits de la xarxa Natura 2000 a la nostra mar?
13: Bé, la urgència ve de dues bandes. Per una banda, les dades per si ja són contundents. Segons la directiva d'hàbitats, només un 15% dels hàbitats protegits de la xarxa Natura 2000 estan en bon estat de conservació. Això vol dir que la resta, el 85%, està en baix o dolent estat de conservació. Per tant, vol dir que la protecció sobre el paper bàsicament no ha estat suficient per aturar la degradació. I per altra banda, tenim també un calendari legal. El nou reglament europeu de restauració de la natura obliga tots els estats membres, per tant Espanya, a presentar un pla nacional de restauració, per el qual hem d'haver restaurat el 20% dels espais degradats al 2030 i quasi el 90% fins a 2050. Per tant, necessitàvem ara mateix una eina de referència per poder restaurar que fos rigorosa i adaptada a la Mar Balear, ja que és el moment en què s'ha de començar a planificar de veritat tot això.
2: Quan importants són les paraules. En el document es distingeix clarament entre restauració i recuperació. Ens podries explicar què és i què no és la restauració ecològica marina, segons els estàndards internacionals?
13: Sí, exactament. És una distinció que és clau, perquè moltes vegades es passa per restauració accions que no són restauració. Siguin els estàndards, la restauració ecològica és el procés d'assistir la recuperació d'un ecosistema que ha estat degradat, danyat o destruït. És a dir, la restauració és l'activitat que executem. La recuperació és l'objectiu que perseguim. Per això és important, perquè no tot val com a restauració. No es pot considerar restauració qualsevol acció que no generi un benefici ecològic mesurable ni contribueixi a recuperar la funcionalitat de l'ecosistema. És a dir, plantar plantes de posidònia sense reduir les causes de la degradació o instal·lar estructures que només concentren biodiversitat sense un pla ecològic al darrere no és restauració. La restauració real crea les condicions que l'ecosistema es recuperi per si mateix i sempre va lligada a reduir les pressions que van causar el problema.
2: Així ho entenc. La guia afirma que la restauració no substitueix mai la protecció. Com s'ha de gestionar el risc que la capacitat de restaurar s'utilitzi com una justificació per continuar amb usos insostenibles en el medi marí?
13: Sí, és que aquest és un dels missatges més ferms de la guia, de fet. O sigui, la restauració no és mai un substitut de la conservació. El seu potencial, al final, no s'ha de fer servir com a excusa per danyar ecosistemes que encara estan sans. Ho resumeix molt bé l'Aliança Europea de Restauració de Fanerògames. Primer, hem de conservar i protegir. La restauració no és una llicència per destruir el que ja existeix o una simple eina de compensació ambiental. La manera de gestionar aquest risc que comentaves és bàsicament exigir que qualsevol projecte demostri que primer s'han reduït les pressions i després se pot integrar la restauració dins d'aquesta planificació coherent on la protecció i la restauració van de la mà però mai en contra. Una planificació adequada ens pot garantir que aquest risc no s'esdevingui al final.
2: He fet un cop d'ull i veig que una de les conclusions principals és que l'eliminació dels impactes, sigui contaminació o els fondejos o la sobrepesca, és un pas previ indispensable. Per tant, em demano, és possible l'èxit d'una restauració activa si no s'han solucionat primer aquestes pressions?
13: Resposta contundent. No, no és possible. És, de fet, la primera conclusió de la guia. La gestió de les pressions és prioritària. Si estem pensant en un projecte de restauració i encara tenim aquestes pressions a sobre, per molt que fem, si tenim una mala qualitat de l'aigua, fondejos descontrolats, inclús accions de sobrepesca, les probabilitats d'èxit són molt, molt limitades. I, de fet, s'ha vist en molts projectes de restauració que no acaben donant el fruit que se voldria. Per tant, sense aquest pas previ estem invertint molts recursos en intervencions que difícilment es mantindran soles i no tenen cap probabilitat d'èxit.
2: No, s'entén perfectament, a més. En tinc curiositat per saber quins ecosistemes de les Illes Balears, bueno, te diria fins i tot de Menorca, si me pots afilar tan prim, s'han identificat com a prioritaris per a la restauració i també quin paper juguen en el segrest de carboni o la protecció costanera.
13: Sí, hem identificat en total uns 7 hàbitats clau, perquè al final no podem restaurar-ho tot a la vegada, hem d'intentar prioritzar, no? Llavors, hem de centrar-nos en els hàbitats que tenen més serveis ecosistèmics, que es diu que és com aquesta protecció del sediment per evitar l'erosió, aquests embornals de carboni, aquests segrest de carboni. I aquests hàbitats, els que serien més representatius a Menorca, serien, per exemple, les praderies de fanerògame, sobretot de Posidònia, de Fimolocea i de Sospera, però també els boscs de macroalgues, sobretot del gènere Cistoceira, perquè al final són com refugis per a diferents espècies, llavors augmenten molt la biodiversitat, protegeixen el sediment per evitar que s'erosioni la costa i són precisament també els ecosistemes i els hàbitats que també prioritza el reglament europeu. Per tant, hi ha una alineació en aquest cas entre el que demana la Unió Europea i el que nosaltres hem identificat prioritari també a les Balears.
2: Com dèiem, restauració, ens imaginem segurament com qui planta arbres, no?, pel camp després d'un incendi, no?, per replantar, com el cas de replantar la Posidònia. Però, de fet, la guia parla també de la restauració passiva. En quina mesura els espais marins protegits són, per si mateixos, l'eina de restauració més eficaç?
13: Sí, exactament, ho has explicat molt bé. Quan parlem de restauració, tendim a pensar en la restauració com una acció, no? Aquesta replantar, Posidònia, transplantar. Però sovint, la mesura més potent de totes és deixar que la natura es recuperi sola, un cop hem tret els impactes. Això, bàsicament, és la restauració passiva. Les reserves marines integrals o les zones de protecció estricta serien l'extrem passiu d'aquest continu restauratiu. I l'evidència és molt sòlida. Les zones de protecció estricta mostren de manera consistent augments de biomassa, d'abundància i de mida dels organismes. Per tant, si tanquem una zona i deixem que la natura es recuperi, s'ha demostrat que gairebé sempre ho fa.
2: Doncs tanquem més. No, seria com...
13: fàcil.
2: El nou Reglament Europeu de Restauració de la Natura estableix fites molt ambicioses per al objectiu 2030, però també 2040, 2050... Bueno, està la Mar Balear preparada per complir amb l'obligació de restaurar el 20% dels ecosistemes degradats abans de 6 anys?
13: Sincerament, és un repte enorme i el termini és molt ajustat. La Mar Balear, al final, té una base científica molt important. S'ha fet molta feina i s'han fet projectes pilot que ja funcionen. I això és un avantatge respecte d'altres zones que potser no s'ha treballat més. Però passar del projecte pilot a petita escala a una escala molt més gran, com la que exigeix la llei i prioritzar bé les actuacions, garantir finançament, sobretot a llarg termini, i sobretot actuar primer sobre les pressions, jo no m'atreviria a dir que estem preparats en el sentit de tenir-ho resolt ja, sinó que tenim el coneixement i les eines per començar. El que no podem permetre és arribar tard, que és el que ja estem fent.
2: Pues vamos a remangar-nos, no?, que dirien en castellà. Com ens podem implicar realment, o sectors com el pesquer, per exemple, el nàutic o les comunitats locals, en el disseny d'aquests projectes?
13: A mi sempre m'agrada dir que la restauració és un procés tant ecològic com social. I si no ho entenem així, mai no serà duradora. No hi ha suficient en informar la gent al final. Cal implicar els actors des de la definició dels objectius fins al seguiment dels resultats. I aquí doncs, parlem del sector pesquer, parlem del sector nàutic, el sector energètic, inclús depèn de determinades zones, administracions, comunicacions locals. La via que nosaltres proposem són els models de cogestió, és a dir, espais estables de diàleg on tothom seu a la mateixa taula i al mateix nivell. Això ens dona molts avantatges, com per exemple anticipar conflictes que poden sortir o integrar el coneixement local que té molta gent amb el científic i també, sobretot, reforçar la legitimitat dels projectes. És a dir, un projecte que la gent del territori sent com a propi té moltes més probabilitats de continuar en el temps.
2: Quan rellevem amb els responsables del projecte Artemis i rellevem, per exemple, del tema de recuperar praderies de Posidònia aquí a Menorca, o en el cas també d'un bosc de macroalgues, tot això realment sabem pot trigar dècades a recuperar-se. De manera que la pregunta seria com podem garantir la continuïtat del seguiment científic i del finançament d'aquests projectes a un termini tan llarg.
13: Aquest, de fet, és un dels punts febles històrics de la restauració. I per això nosaltres també hi insistim tant. Per recuperar una pradera de Posidònia, per exemple, es pot tardar dècades. Per això s'han de fer aquests seguiments i s'ha de garantir un finançament estable a llarg termini. Per tant, necessitem aquesta planificació econòmica sòlida que vagi molt més enllà del finançament inicial. Ara, per sort, tenim aquest reglament europeu que tindrà una finançació que serà clau per a prioritzar les actuacions aquestes ben dimensionades. És a dir, hem d'identificar les que tenen una alta probabilitat d'èxit i comptar amb indicadors claus i una gestió, utilitzant aquest finançament que ens vindrà també a partir de la llei de la restauració de la natura.
2: Bueno, tenim ja la guia presentada, no està malament, és una primera passa, però quina és la següent passa a fer?
13: Bé, després de la presentació, jo veig tres passos immediats. El primer, la planificació. El primer de tots, el Pla Nacional de Restauració ha de definir línies bases, objectius quantificats i, sobretot, indicadors comuns amb coherència entre administracions o comunitats autònomes. Després de prioritzar, hem d'escalar, no? Fins ara hem fet coses molt petites i hem d'intentar escalar una mica a lo macro perquè hem d'aconseguir aquest 20% per a 2030, que és passat demà. Queda no res per a 2030. Per tant, hem de passar aquestes funcions ecològiques a escala de paisatge, que es diu. I, per últim, articular la cogestió. És a dir, hem d'aconseguir un finançament estable i hem de crear aquests espais